0: desorbitados, vivir en caravanas, los asentamientos crecen en la ciudad, en fin, y familias que no llegan a fin de mes por el pago de una hipoteca o del precio de un alquiler de la vivienda. Por lo tanto, las consecuencias hay que abordarlas también de manera urgente, más allá de ir al origen, ¿no?
1: Perdona, així és que s'ha d'anar a la situació d'urgència i emergència que tenim ara. Però, per exemple, la mesura d'establir una pròrroga forçosa per 2 anys, l'únic és que el govern d'aquí 2 anys tingui poder amb la taula. Mm. És a dir, si no entres en els temes estructurals a causa, no?
0: Sí.
1: Per tant, és veure que aquesta emergència s'ha de és intolerable que és el que està passant, però no basta això, s'ha d'anar en el fons del problema, no? Vull dir que mos hem de durar i pensar en per què hem arribat aquí i com hem d'arreglar això, no?
0: ¿Usted por qué cree? ¿Dónde pondría usted esa medida? ¿Dónde ubicaría usted la causa y desde dónde habría que afrontar este problema? Si hablamos de una manera más estructural, como dice.
1: Yo creo que es bo que haya un mercat de lloguer que funcioni, que doni seguretat jurídica als propietaris i que sigui hàbil, no? O sigui, és bo i necessari, no? I que aquesta hiperregulació no sé si ajuda tot això, no? Això per una banda. Per altra banda, me demanen, jo me faig una pregunta, dic, home, què és el que ha canviat del 2015 ara? Què és el que ha canviat a Amsterdam, a Barcelona, a Balears, a Eivissa, a Madrid, i a Nova York i tal? Què és el que ha canviat? El que ha canviat és que tots volen viatjar i anar a lloguer turístic més econòmic. Això és el que ha canviat, no? Al meu entendre. No només això, però això és important, no? Clar, fins i tot hi ha molta gent que compra habitatges per fer lloguer turístic.
0: Sí.
1: I clar, si tu fiques molta pressió i fas una hiperregulació en el mercat de lloguer, per exemple, el que han sonat tensionada i tal, que realment és molt farragós intenta entendre tota aquesta legislació, el que fas és que el propietari fugi d'aquest mercat i se vagi a un altre mercat que pot ser més lucrós o que no quedi tanta problemàtica, no? Clar, no sé si això és l'única causa, però jo sí que veig que és un tema que és important que hauríem de valorar, no? Perquè tots volem viatjar, tots viatgem, no? Tots som incongruents i tots. I molta gent no viatja a tot el, sinó que va, bueno, a cases particulars, al lloguer turístic, no? I clar, aquestes cases no se dediquen després a l'habitatge, no s'hi dediquen, no? Perquè tenen altra finalitat, no? No només això, no? És a dir, però, clar, el lloguer turístic també provoca un boom econòmic. Aquest boom econòmic necessita de gent per tal que pugui mantenir els habitatges, perquè pugui fer les reformes, perquè llavors es pugui atendre en els supermercats, en els bars, en els nous turistes, i això suposa un important augment de població que també a la vegada necessita més habitatges, no? Clar, jo crec que és un tema molt rellevant el que ha passat des de darreres dècades, no? Que ha sigut un canvi important que hauria de moure molt una reflexió, no? I no fer legislacions en calent, que jo crec que no en calent. Ja fa moltíssima pena, és una desgràcia el que li ha passat. Ningú amb 87 anys li ha de passar això, però no poden legislar en calent, sinó sobretot han d'analitzar les causes, no? Què està passant? Perquè si no, sempre en tirem la pilota cap endavant.
0: No, i és verdad lo que dice sobre el alquiler turístico, però aquí se han tomado medidas muy contundentes. De hecho, está prohibido el alquiler en pisos y ya no se conceden más licencias para viviendas unifamiliares para alquilar a turistas.
1: Bé, ja la veritat és que no controlo la estadística. No sé, sí que sé que aquesta norma, suposo que deu ser molt difícil lluitar, però tot passejant per Palma o per Eivissa, veiem molta gent que va amb aquestes petites maletes turístiques, no? I això, clar, com ho controles, no? És a dir, suposo que, és a dir, no, és molt fàcil dir-ho, eh? Jo crec que a Eivissa, per exemple, estan lluitant, però s'han d'anar contra d'això, estan lluitant, però és molt difícil dir-ho, no? És a dir, però crec que jo enfocaria, o faria una reflexió sobre aquest tema, no? És a dir, veurem com ho han de fer, com han de conviure, com, és a dir, quins límits s'han de posar, no? És a dir, perquè jo crec que això és un tema

Buenas tardes, mallorquinistes. Mallorca, Las Palmas, i Las Palmas volvieron a sonar. El guanyar, efectivament, fa riure. I vàrem assistir ahir, som molt segurament, en el partit més complet del Mallorca el que duim de temporada. També és vera, això sí, que els canaris, moltes baixes, varen ser un rival molt fluix. Mira si tenien baixes que varen tenir que posar de porter un jugador de l'Elche, vestit de blanc amb una franja verda en espit. No és a dir que sorti que la sessió, perquè ho deia la camiseta darrere, caro. El partit va tenir un grapat de bones notícies per mallorquinisme i qualcuna sorpresa. En John Donald Chutallà, conyo, té pinta de jugador molt aprofitable, complidor de lateral i mig centre. En Valentín Raillo, diguin lo que diguin, són tot un lutz a segona divisió. I més segurs que Sancor Seguros, patrocinador d'escutre darrer partit de Messi en Argentina. I n'Alberto Moreno, que m'adeix d'en Alberto Moreno, té un aire en el major dels morancos. 34 anys. Va arribar amb un estat de forma com el del Larín. Però mos han bastat poc més de 100 minuts en dues jornades per saber que segurament és el millor lateral esquerre que han tingut des d'en Pere Vilestupinyan. Bon partit també d'en Antonio Sánchez a la base del migcamp. Moment brillants i gran gol d'en Pablo Torre a su 0 o d'en Alex Sala en el 2-0. Allò no va ser un remat a porta, allò va ser un passe a la red, sobrat de classe. Passa endavant també d'en Josep Cerdà i Adrián Liso. Bé, Liso un centímetre més endavant, que li va costar un fora de joc per no retear-se estupé. I li va costar també un gol en el Mallorca. I en Adrián Fuentes, què me direu d'en Adrián Fuentes? Per moments com a torpón, però bestial en els seus highlights. Amb un altre gran gol, Quim Bou. Això sí, molt va fer passar pena quan se va estampar en violència contra el poste de la porteria de Las Palmas. Jo tenia por d'una greu fractura, i així va ser. Fractura del poste, però el baixa pas a visti. La pitada de sort baixa se l'en va dur Las Palmas quan se retressava per botar a l'enxerquiar de gespa de som, però tu deia, mai ja se forrarà en la fractura. Aviat hauran de sortir en gorros de natació els jugadors. Però Las Palmas no sortia perquè el seu delegat deia que era una hora menys en Canàries i no havia adelantat el rellotge. Pobre home. En resum, tres punts molt importants per retear distàncies en l'accent directe i seguir allà dalt. Això és molt llarg. Ara afrontarem dues jornades fora camp, sense cap dubte el nostre taló d'Aquiles, Eibar i Leganés. Diuen que si vols pujar primera has de guanyar a Ipurua, paradigma de la segona divisió. El Mallorca, a la fi, va jugar millor. Esperem que això tingui continuïtat. A banda que va, però... No...